0: graciosa, la vida és més sabrosa.
1: Quan cau la nit, nosaltres aixequem la festa. Flash FM, el poder del ritme.

0: sola. Apaga la llum que el meu DJ controla.
1: FM. Dime.

avançant. Sí, senyor, quin tros de número 1 que tenim aquesta setmana aquí a Flash FM. Segona vegada que Ugel és número 1. I ho celebrem a través d'aquest moment interessant que obre nova edició del Flash Matí d'Estiu aquí a Flash FM. Són les 7 i 3, molt bon dimarts. Per arrencar el dia de la millor manera possible, avui encara tenim una altra doble perquè pugueu descobrir la nova atracció de Port Aventura Park, que és el Makamanu Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. Per tant, si en voleu una, o com a mínim entrar dins el sorteig, envieu-nos un WhatsApp al 628-060513, 628-060513, i digueu-nos, expliqueu-nos, intenteu convèncer-nos de per què sou vosaltres qui us heu d'emportar aquesta doble per provar aquest tros de nova atracció, Makamanu Jungle Trek, el pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre, Port Aventura World, on tothom es posa d'acord. Absolutament tothom. Tothom es posa d'acord. Som-hi amb The Lejitos Remix.

0: fins al 2018 amb aquesta de Daddy Yankee al costat de Noel Doble A, es diu Addictiva. És el Flash Matí d'estiu de Flash FM. Compte amb Tini, Tini, Tini. Ens presenta Ulises Bueno a través d'aquesta proposta, que es diu Dos Amantes.
1: No pudiera ser. Esto dice así.

0: matines, tio. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil-Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

contundència a través de la nostra llista. Petitoa, anament amb Lola Índigo, un dels temes que més estan sonant també aquest estiu. Petitoa. Són les 7:25, molt bon dia des del Flash Matí d'estiu de Flash FM. Som-hi amb una de les tantes que Shakira ens ha portat últimament. Aquesta amb ell es diu Algo Tu. Quiero

0: hi ha algunes tempestes aquesta matinada, i aquí s'ha vetllevat amb la terrassa mullada al nord de Tarragona, a la costa de Barcelona i a punts de Girona, però això no ha condicionat la temperatura nocturna, que una vegada més ha tornat a ser tòrrida. Avui, dimarts, dia molt variable, la veritat, arreu del país. En conjunt serà molt calorós, hi haurà alerta per tempestes a la meitat sud de Catalunya al migdia i a la meitat nord, més tirant cap a la tarda, concretament cap al Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. Ara mateix, que són les 7:33, 25 graus a Granollers, 26 a Roses, 20 graus a Vallfogona de Balaguer i 23 graus a l'Ametlla de Mar.
1: Ja és el moment d'equipar-te com un professional a Dainese Barcelona. Descobreix les últimes col·leccions de Dainese AGB i TCX amb el millor assessorament per gaudir de la carretera amb seguretat i estil. Naked, esportiva, trail o scooter. La teva equipació t'espera a Dainese Barcelona. Vine al carrer Balmes 232 i viu l'experiència Dainese.

sabeu que ens anem de festa aquest dissabte a Linyola amb en Sergi Domènech i qui us parla, l'Edith Menjador. Festa Flash FM amb pluja, samarretes i tot el nostre ritme. Tampoc hi faltarà aquesta de JC Reyes, Loquita.

0: El so del Fercho amb una de les seves cançons més emocionals. Que se'ls diu Luna. Oi, que tu olvidaste de mi. Bueno, escolta, no passa res, tu. La vida sigue. Creieu-me que sí, que la vida sigue, tu. De tot se'n surt.
1: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
0: Vinga, va ser el 04489.
1: Sèrie...
0: 4.
1: Avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra-la ara. 11. Ben jugat.
2: El matí va fort. Escoltes el Flash Matí d'estiu. De dilluns a divendres, de 7 a 10.
3: El món és nostre, ens deia l'avi.

0: Baix FM. 8 del matí, 4 minuts. Molt bon dia, què tal?
1: Busques una benzinera a prop que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu i que tingui targetes de descompte directe per estalviar? Fàcil. El seu nom és Meroil.
2: Meroil, estacions de proximitat, patrocina la notícia del dia.
0: Doncs la notícia del dia d'avui ens porta fins a Colòmbia per parlar, malauradament, del terratrèmol de magnitud 7,4 que es va produir ahir a San José del Palmar, que va ensorrar edificis a diverses ciutats del país. Ahir al vespre la xifra de víctimes mortals ja superava el centenar i encara, a hores d'ara, es busca gent desapareguda entre edificis i infraestructures, més enllà dels més de 500 ferits registrats a hores d'ara. Cal tenir present que el terratrèmol ha colpejat també, amb menys intensitat, però també ha colpejat grans ciutats properes, com són Medellín, Bogotà i Cali. Les autoritats espanyoles ara mateix diuen no tenir constància d'espanyols afectats pel terratrèmol i expressen la màxima solidaritat amb el poble colombià, al qual nosaltres també ens hi afegim, el Colòmbia, que ha declarat l'emergència nacional.
1: Busques una benzinera a prop? Meroil. Que tingui els carburants de la màxima qualitat i el millor preu? Meroil. I que tingui targetes amb descompte directe per estalviar? Meroil. Vine a Meroil. Estacions de proximitat.
3: Aquest estiu els matins són del Flash Matí d'estiu.
4: Flash!

0: podcast del Flash Matí d'estiu abans que es desfaci.
1: Flash! Yeah. El can, el pa. Once.

0: matines, tio. A Flash FM. Andorra. Flash FM. 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: A GoBanning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
3: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A GoBanning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma lavadora i de còmoda conducció? A GoBanning també el tenim.
2: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. GoBanning, el servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
4: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
4: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
0: Flash FM Andorra 93.8.

2010, a ritme d'aquell mitiquíssim Waka Waka, i ara el 2006 ho ha tornat, 2026, perdó, ho ha tornat a fer amb Dai Dai al costat de Burna Boy. Són les 8:24, som-hi amb Juan Magán, Omar Montes, ayer la vi.

0: Villa, però el 2024 la que sonava de capo era aquesta, que pecava amb Manuel Turizo. Dos quarts en punt de nou, matí a dimarts, a Flash FM.
1: Opositem Junts, l'acadèmia per preparar les oposicions d'educació de manera online, flexible i sense permanència, patrocina aquest espai.
0: Doncs vinga, va, que el tema seu encara està donant i molt de què parlar. Ara és Míriam Nogueres, que insisteix que Catalunya quedi exclosa del repartiment de menors no acompanyats migrants de Ceuta. Recordem que fa uns dies la ministra d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, anunciava una partida de 25 milions d'euros per atendre aquests menors i demanava, si us plau, col·laboració de les comunitats autònomes per repartir-los. Ara, la líder de Junts diu que la xarxa d'acollida catalana està per sobre del seu límit i que el repartiment ha de beneficiar comunitats que, diu, mai a la vida han acollit. Aquest dijous es produirà una reunió entre les comunitats autònomes per decidir quina ha de ser la gestió dels menors no acompanyats arribats a Ceuta, mentre que el Marroc reclama a Espanya que aquests menors tornin amb les seves famílies, és a dir, que siguin repatriats.
1: Prepara't les oposicions d'educació sense horaris impossibles ni permanències. Opositem Junts, tens preparació online flexible per Catalunya, Comunitat Valenciana i Balears. Temari, programació, situacions d'aprenentatge, C2 de català, defensa oral, t'ho preparem tot i, a més, et corregim tota la programació. Més de 1.000 opositors ja s'han preparat amb Opositem Junts. Entra a opositemjunts.cat i aconsegueix 10 € de descompte amb el codi FLASH10.

0: Onda Sòlida Quevedo. I ens anima amb nova línia a través del Golpito.
1: Condis, el súper que creix amb el barri des de fa 65 anys, patrocina el temps.
0: Matí de núvols, sobretot en aquells punts que han patit ruixats i tempestes aquesta matinada. Hi ha hagut qui s'ha llevat amb la terrassa un pèl mullada al nord de Tarragona, a la costa de Barcelona i punts a Girona i ha dit, què ha passat aquí, què ha passat? Això no ha condicionat la temperatura nocturna. En conjunt ha tornat a ser molt tòrrida, avui dia variable arreu del país. Serà molt calorós en conjunt, però amb alerta per tempestes a la meitat sud de Catalunya cap al migdia i a la meitat nord cap a la tarda, concretament al Berguedà, la Cerdanya, el Solsonès, l'Alt Urgell, el Pallars Jussà i la Noguera. Ara mateix són les 8:39 aquest matí de dimarts, a Mataró 27 graus, Banyola 23, a Solsona 18 i al Vendrell 25.
1: Un xec descompte t'espera a Condis. Descarrega't l'app Condis Family, identifica't a caixa i suma punts amb cada compra, per petita que sigui. Cada euro són 10 punts i com més n'acumules, més gran és el teu xec. D'un euro, de 3, de 5, de 9 o de fins a 20 euros. Al final de cada trimestre, rep el teu xec i bescanvia'l en una nova compra. Condis, cada compra suma amb el teu xec trimestral.
2: Amigos, this is Dimitri Vegas, don't like Mike. You can now listen to our new single on Flash FM.

Desentada que forma part d'això que es diu L'ús de l'espacio, des del Flash Matí d'estiu de Flash FM. Compte amb aquesta nova proposta signada pel nostre company, presentador de l'Interactua, en Sergi Domena, al costat de David. És

0: Lola Índigo és una de les cançons que, sense cap mena de dubte, està marcant aquest estiu 2026 aquí a Flash FM. Abans d'arribar a les 9, anem a veure si hem fet ric o rica a algú amb el midia.
1: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
0: el 20 de març de 1969.
1: I el número de la sort, el...
0: 11.
1: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
2: Hey, mi gente, saludito. Yo soy Manuel Turizo.

0: d'Ultrana té, eh? És brutal, això. És el crossover definitiu, tu. 9 del matí, 3 minuts, en marxa el sorteig que us pot portar per la patilla, per la cara, a PortAventura Park i descobrir la nova atracció Maka Manu Jungle Trek, un camí d'aventures en plena Polinèsia, amb ponts penjants, túnels de corda, cabanes i tobogans per explorar la selva amb tota la família. Nosaltres tenim una doble cada dia. Avui, doncs, la doble de rigor ha de ser per algú de vosaltres. Això sí, us demanarem que us ho correu una mica, no? Que ens envieu un missatge al 628-0605-13. El missatge més currat s'emporta la doble. No s'hi val dir, jo vull anar a PortAventura perquè sí, perquè m'agrada molt. Expliqueu-nos per què has de ser tu. Per què te l'hem de donar a tu, aquesta entrada doble. El pla perfecte per aquest estiu existeix i pot ser vostre. PortAventura World, on tothom es posa d'acord.
1: El matí no perdona. Nosaltres tampoc. De 7 a 10, Flash Matí d'estiu.
0: I estarem tots d'acord també que Byte Towers l'ha fet bona amb aquesta, que és la seva última proposta. Nova cançó de Byte Towers. Una anamàs a l'emissora del ritme, Flash FM. Diu així.

0: matí d'estiu a Flash FM. Andorra. Flash FM 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
3: Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
4: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
3: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
0: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

Va ser l'himne del Mundial 2026, Shakira amb Burna Boy, Dai Dai. A l'emissora del ritme tenim nova versió del Camins, somnis i promeses de la Sopa de Cabra. El remix que planteja Mon DJ acompanyats de la veu regravada.

2012, amb aquesta de Juan Magán, Angelitos y Nalas, amb DCS, camí cap a 9:45 d'aquest matí de dimarts. Molt bon dia, què tal? Manuel Turizo, a punt de passar-se amb un dels seus greatest hits, abans, Aisa, RVFV i Kremli, a través de Muchacha.

Moving to the Sun, però sense oblidar aquest Jamaica amb Bam Bam. UG, la Flash FM, el Flash Matí d'estiu. Jay Weller a punt amb un dels cracks d'aquesta setmana, de Lejitos, amb el seu remix. Abans, Rels B, sona Tu Bacin. Flash FM.

se les escapó un te quiero a la que no quería nada y això és una cosa doncs, que a vegades acaba passant i ja està, i no passa res, tu, i la vida sigue. Quevedo a través de Colúmbia, fent camí cap a les 10 d'aquest matí de dimarts i arribem amb cosa de 6 minutets, Omar Couch esperant dins la nostra playlist, abans un dels temes de l'estiu en català. Si anteriorment ja ho van ser cançons com el Coti per Coti o la Marina Samorena, aquest any li toca el torn a Siderland a través d'aquest tu tu

0: que es diu La Setmana i que és el megagrac de La Setmana aquí amb la GFM. 10 del matí, 4 minuts pràcticament, molt bon dimarts, després d'haver repartit, regalat una entrada doble per anar a PortAventura World. Ara arriba el torn de regalar una entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park. La zona aquàtica, diguem-ne, de PortAventura World, on podreu descobrir Coral Bay, la nova zona pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món, amb un munt de tobogans i la primera water coaster d'Europa. 628-06-05-13, va. Intenta convèncer-me de que et molen els parcs aquàtics i que vols provar aquesta zona concreta, la del Caribe Aquatic Park, sobretot. L'entrada és concretament pel Caribe Aquatic Park. Qui millor i abans em convenci s'emporta aquesta entrada doble. És que és molt fàcil, és molt fàcil. Soc de fàcil convèncer, també et diré. Caribe Aquatic Park i Flash FM. Aquest estiu l'aventura es viu en remull. Flash. Dit això, nova hora engegadíssima amb un projecte que ens arriba des de França. Hit viral amb Mabajo, es diu Maladí.
1: En directe, Edgar Manchado.
2: Shout out to my man Mabajo. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: 8. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
1: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
1: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
2: Ja ha arribat Sucre i Salat a Escaldes Engordany, un espai obert cada dia de 8 del matí a 7 de la tarda, on hi pots esmorzar, dinar o fer una pausa a qualsevol hora.
3: Croissants acabats de fer, entrepans, creps, plats preparats, pastissos i pa cada dia.
2: A més, continuem amb servei a domicili amb City Sherpa, un parc infantil. I si vols, també pots fer-hi l'aniversari dels teus fills. Sucre i Salat. T'esperem a l'avinguda de les Escoles 22 a Escaldes Engordany. El gust de cada dia.
4: Més de 50 quilòmetres de circuits t'esperen al mític Bike Park de Palarinsal. Descobreix el Bike World, un espai per aprendre i progressar sobre rodes per a tots els nivells. Perquè a Palarinsal som muntanya, som ski and bike. Tota la informació i reserves a palarinsal.com.
5: Flash! Escoltes Flash FM Andorra al 93.8. La ràdio dance leader. Ladies and gentlemen.

nova línia. Aquesta setmana li pengem la medalla de bronze, aquesta que es diu El Golpito. Els Figaflaues sonen d'aquí un 3 i no res, per refrescar-nos una mica aquest estiu, abans que no ens estinguilis, oblidar-nos de tot.

Es diu Muchacha, és l'última proposta d'Aisam, RVFV i Kremli, que fa camí cap a les 11. Flash. D'aquest dimarts, 11 d'agost, a través de Flash FM, a l'emissora del ritme, amb

Catalunya, el ritme el marca Flash FM. Barcelona, 105.7. El Masnou, Les Franqueses, Caldes, Parer, Muller, Montornès, Gavà, Viladecans, Castelldefels. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics. Flash FM. Són les 11.

i la que obre una nova hora. I una última oportunitat per fer-vos amb una entrada doble per anar al Caribe Aquatic Park. L'espai aquàtic de PortAventura World. I d'aquesta manera poder descobrir Coral Bay, que és la nova zona pirata familiar amb una piscina multiaventura única al món, un món de tobogans i la piscina i la primera water coast d'Europa. 628-0605-13 és el vostre número de telèfon de referència, 628-0605-13. Envieu-nos un missatge i ens expliqueu per què teniu tantes ganes de provar aquest espai Caribe Aquatic Park. Tenim una doble en joc i pot ser per tu. Caribe Aquatic Park i Flash FM. Aquest estiu, l'aventura es viu en remull.

0: Doncs vinga, va, família, amb tot plegat, donem el tret de sortida a una nova hora junts, 11 del matí i 4 minuts pràcticament. És 11 d'agost, és dimarts, merci per ser-hi, per triar-nos i fer-nos confiança. Flash FM, l'emissora del ritme.
1: En directe a Flash FM, Edgar Manchado.
0: Primers compassos de la que va ser la cançó oficial, l'himne del Mundial de Futbol 2026, Shakira, amb Burna Boy.

0: Un artista que ja fa anys i panys que ens porta música. Aquesta és del 2013, Mi Reina, la GPM. Brava Alejandro, que espera el seu torn abans. Ens amb una mica de Tini amb Ulises Bueno, Dos Amantes.
1: Y para todos esos que no pudieron ser. Esto dice así.

0: 93.8.
1: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
2: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
3: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes en bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
2: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny. On recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
0: Flash FM Andorra, 93.8.

última de Mike Towers a Flash FM. Està agafant una rellevància important dins la nostra antena i la nostra programació. Flash. És un dels 7 cracks d'aquesta setmana, una de les destacades, no, destacadíssimes. Com també ho va ser en el seu dia, fins i tot inclús arribant a la part més alta, el nostre número 1, aquesta de Mora i de Cetangana, que la recuperem un cop més. Són les 11:24, sona Droga, Flash FM.

0: del meu nom. Però que voldries tenir fucking money, man. Només vull veure bitllets de 100 fucking money, man. 100 al dòlar dintre la ment fucking money, man.
1: Fucking Money Man, la Rosalía. A través de Milionària, una de les cançons que ens portava el 2019 i que recuperem a través de l'emissora del ritme, Flash FM. Aquesta és més nova, anament amb Lola Índigo, Petitoa.

Bad Bunny a través del seu baile inolvidable. Una de les que tampoc fallen dins la nostra playlist. 2:15 de 12 a migdia de dimarts, ja 11 d'agost d'aquest 2026. Che Weller espera el seu torn abans. Manuel Turizo donant lliçons. Després ja cadascú se l'aplica al seu gust i al seu ritme. Por un pendejo no se llora.

amanecer. Així mateix es diu, hasta el amanecer, un dels greatest hits de NSK, Nicky Jam. Fins al 2016 ens hem hagut de remuntar, que sembla que no, però que ja són 10 anyets. Més actual és aquesta de Shakira i BL, col·laboració que ens ha sorprès i que es diu Algo Tu. Algo Tu.

La Rose aquí a Flash FM. Al costat d'un Mora que està en el punt àlgic de la seva carrera. Aurora fa camí cap a les 12 d'aquest migdia de dimarts. El ritme no s'atura, Flash FM, no desconnecteu. Arriben els tallets a través del seu tàndem. Demà a les 7 tornarem amb més Flash Matí d'estiu.

0: gràcies a la vida és més sabrosa.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash.
1: Flash FM.

0: Montbuit.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
3: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
2: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
3: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
2: Grup Pic Negre Xusqui. Aquí comença la teva aventura.
0: Flash FM Andorra 93.8.

0: 93.8.
1: No totes les assegurances són iguals. A AXA Andorra som únics, els únics del país que donem garanties franceses. Si vols saber per què això marca la diferència, entra a axa.ad o truca al 805 020.
2: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
3: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
2: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
6: Flash FM Andorra. La ràdio dance leader. 93.8 FM.

0: buit.
1: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
2: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
1: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
3: Hi ha estius que es viuen diferent, on l'aire pesa menys i la mirada arriba més lluny, on recorre les muntanyes en e-bike. Caminar entre cims, jugar al golf més alt d'Europa o viure l'aventura al món màgic. On perdre't en un laberint i retrobar-te a taula. Perquè aquí dalt, tot canvia de perspectiva. Gran Valira, un estiu a l'altura. Més informació a granvalira.com.
4: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
5: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda. L'hora de l'Enoteca.
6: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
5: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.

0: El nostre so és únic. Flash.
1: Amara came.

0: Montbuit.
1: Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
1: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
1: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura.
3: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra parla.
4: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb quatre idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
3: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparlab.com.
4: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
3: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
5: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
6: Flash! Andorra, 93.8. Escaldes, Engordany, Sant Julià, Pas de la Casa, Canillo, Encamp, La Massana, Ordino. Flash FM arriba a tot arreu. Som únics.

0: 93.8.
1: Les millors braves d'Andorra?
2: No vagis al Barra Mars.
1: Un bon bacallà al Pil-Pil.
2: No el demanis al Barra Mars.
1: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
2: Oblida tant del Barra Mars.
1: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
3: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
1: Telèfon 850-840. 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
4: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata, si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
5: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
4: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega't-el gratuïtament a bondia.ad.
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.
7: Et cal escoltar-ho tot dos cops perquè et quedi clar?
6: Flash FM, Andorra, 93.8 FM.

hores més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero.

0: Aquí estem, família. Pinta bé, això, eh? No sé com s'haurà fet el productor d'aquesta cançó, el Hugel, per fer aquest efecte de la veu, però és xulíssim com li queda les veus de la Ultra Naté amb aquesta cançó que es diu Pobito de Sant i que fa com així al principi. Molt més desagradable quan ho faig jo que quan ho fa ella. Aquest és el nostre número 1. This is Flash FM. I per això hem començat nova hora amb ell. Què tal, família? Flaceros, flaceres, com esteu? Nova tarda d'èxits aquí, de ritme, el poder del ritme. T'acompanyaré fins a les 9 del vespre. Soc el Maravalle. És dimarts 11 d'agost del 2026, o vaja, dia 1AE.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravalle.
0: El dia 1 abans de l'eclipsi. Què ha passat, tothom, amb l'eclipsi? La mare que em va parir. Anem a... Això és Flash? Anem a posar una mica de batial.

passen 7 minuts a les 5 de la tarda. Escoltes el poder del ritme de Flash FM, la que mana, la del ritme. Sí, senyor, sí, senyora, aquí estem, per tota la família. Una mica de Xina, Anuel AA, Karol G, Daddy Yankee, etcètera, etcètera, etcètera, sonant a Flash. Clar que sí. Ara una cosa una mica més tranquil·leta, més de pista de ball, una mica més electrònica, perquè jo sé que aquests dies us quedeu per aquí, que no aneu de vacances, costa una mica. És com si això d'escoltar la ràdio, ara mateix, és com si estiguessis a Eivissa i entressis a la discoteca.

0: Austin, baby. La Maravilla, Psycho, El Gonzi, yes sir.
1: Andorra, Flash FM, 93.8.
2: Buf, una altra vegada a les 6 del matí. No ho suporto.
3: No cal que t'aixequis a les 6 del matí. Posa't el despertador a les 6 de la tarda, l'hora de l'Enoteca.
2: A partir de les 6 de la tarda, l'Enoteca d'Escaldes Engordany s'activa per oferir-te un afterwork únic. Vi, cervesa i tapes amb bona companyia. Som el teu punt de trobada per gaudir amb els amics, amb els companys de feina o amb qui tu vulguis, perquè el teu dia es mereix un brindis.
3: Desperta't, però fes-ho a les 6 de la tarda. L'Enoteca. Som al carrer del Pernal 4, a Escaldes Engordany, just al costat del pavelló del Prat Gran.
4: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
5: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
4: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
1: Calibre 45. El repàs setmanal a la llista de Flash FM amb les cançons més importants del moment.
6: Come on,
7: let's go.
6: Let's go.
1: Vota i decideix a flashfm.cat. Mou els èxits. Fes que les 45 candidates pugin, baixin o aspirin a ser crack o mega crack per aconseguir arribar al número 1. La caupeta. Les novetats que demanen pas. Himnes que resisteixen. O qui es corona número 1. Escolta cada dissabte de 6 a 9 al Calibre 45 amb Edgar Manchado.
8: Flash, flash, flash.
1: El poder del ritme. Flash FM Andorra 93.8.

teniu un cop més, eh? L'himne del Mundial 2026, el Dai Dai amb la gran Shakira, al costat de Burna Boy. Tampoc es van currar gaire la lletra, perquè al final el 50% de la cançó és ella dient noms de països i després noms de jugadors de futbol coneguts. I ja està, tampoc, bueno... No es van estar gaire estona pensant la lletra, que diguéssim, eh? Escolta, Flash FM, passen 21 de les 5. D'aquí no res, una mica de Sebastián Yatra. Abans, el Farruko, per aquest estiu 2026, ens presenta això que es diu Ya

Bueno, acusacions absolutament gravíssimes del Sebastián Yatra, traicionera, mentirosa, etcètera, etcètera, ja el sentiu. Em sembla que ell també és una mica perla, eh? Per tant, una mica doble rasero el tio, perquè alguna vegada havia vist alguna declaració seva que pensava que el xaval no el voldria tenir jo de parella. Ni molt menys. A veure, són les... Falten dos minuts per els quarts de sis. Família, un dia més, aquí a Flash FM. Que ens engorilem. Estem regalant una entrada doble. Per on? Pel millor plan per aquest estiu. El plan més refrescant, que és el Caribe Aquatic Park, el millor parc aquàtic, vale? Perquè descobreixis, per exemple, Coral Bay, la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiavent aventura única al món, amb múltiples tobogans i amb la primera water coaster familiar d'Europa. Una entrada doble pel millor parc aquàtic. Per viure aquesta experiència que estem sortejant, només m'has d'enviar un WhatsApp, dir-me qui ets, amb qui aniries i d'on veniu. WhatsApps al 628-06-05-13, 628-06-05-13, eh? Els espero ja per aquí, abans que acabi el torn, abans d'arribar a les 9 del vespre, diré el nom del guanyador o guanyadora d'aquesta entrada doble pel pla perfecte que hi ha per aquest estiu, que pots

dels nostres artistes més importants, el Mike Towers, sempre que va a un festival, cap de cartell allà on vagi, és un tio que eclipsa a la resta d'artistes en un cartell de festival, sense cap mena de dubte. Per això el posem tant i per això sona això que es diu Un Anamàs. Anem amb el Siderland, va. Ara que passen 6-7 minuts de quarts de 6 de la tarda, anem amb aquest grup català, porta molts anys traient música, ara, com aquesta, poques, eh? Han fet el tot, tot, turú, i a més amb un remix molt canyero que només sona aquí a Flash FM.

Aquesta ja te la coneixes, és una de les cançons de música electrònica, de música dance, més importants d'aquest 2026, sense cap mena de dubte. Es diu Jamaica Bam Bam i la firma del francès Hugel, Ugel. No ho fa sol, de fet, que sempre diem només del Hugel. De fet, és de dos tios. És del Hugel amb un altre tio, un altre DJ francès, que es diu Solto. Ningú mai ho diem, però que ho sapigueu, vale? Més que res, perquè l'important és el Hugel, però vaja, que sapigueu que hi havia dos productors aquí ficats en aquesta cançoneta, vale? Jo només ho dic. Va, que passa un minutet de 6:15 de la tarda. Anem amb una mica de Bizarràpida de Yankee. Boníssima, aquesta sessió número 0.

0: A Flash FM no podia estar completa sense la presència d'aquests dos xavals, Aïssa i RVFV, fent això tan fort que es diu Muchacha. Va, que d'aquí no res, arribarem a les 6 de la tarda. Ho farem amb una mica de Mora, un dels grans temes de la seva carrera. Abans...
1: Flash!
0: Aquesta de Shakira i BL, que es diu Algo Tu.

0: reconeixes, aquesta és la cançó que és el mega crack de la setmana aquí a Flash FM. I de fet es diu així, la setmana Elena Rose la firma al costat del grandíssim Manuel Turizo en una setmana molt important, eh? Ja sabeu que demà hi ha un gran aconteixement. Suposo que sabeu de què esteu parlant, si heu encès la tele o si heu posat la ràdio, perquè no paren de parlar-ne tota l'estona, demà al vespre. Bueno. Qualsevol diria que s'acabés el món demà al vespre, eh? Us sembla, per tal com estan parlant. Aquí no s'acaba el ritme. És Flash FM, una nova tarda, una nova hora d'XXI, de ritme, clar que sí. Soc el Maravalle. Jo t'acompanyo fins a les 9 del vespre, vale? Perquè ho sàpigues, perquè facis càlculs si has d'anar a algun puesto. Molt bé, vinga, va.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: De moment ens quedem amb els Flash i Ice Cream i els 31 Fam.
2: Estic d'after, no vulguis que et saludi.

apaga la yunca, el meu DJ controla.

És un dels discos amb més bon rotllo de tot el gènere, de tota la història del reggaeton, el que van treure junts el J Balvin i el Bad Bunny fa uns anys, que es deia Oasis, i que incloia cançons com aquesta, que es deia Què pretendes. És de les millors maneres de gaudir d'aquest estiu, escoltar Flash FM. I si voleu disfrutar de l'estiu, també, ojo, perquè l'estiu és ara, perquè descobreixis descomptes per viatjar, per anar a festivals, visitar museus, activitats culturals, per escapades, el que sigui. Amb el Carnet Jove, família. Aquesta setmana el Carnet Jove et porta plans d'aigua, d'aventura i molta adrenalina. Per exemple, PortAventura World, amb el Pack Jove 2026 tens un 2x1 pel PortAventura Park, també per Ferrari Land, pel Caribe Aquatic Park. També si vols refrescar-te, doncs, els millors parcs aquàtics, eh? El Caribe Aquatic Park mateix, Aqua Brava, Marina Land, etcètera, etcètera, Aquopolis. I si busques activitats d'estiu, amb Rock Roy tens un 20% de descompte en barranc d'iniciació, hidrospeed i rafting de Llavorsí a Rialp. Amb el Pack Jove, moltes coses més. Per tant, entra Carnet Jove, mira tot, mira la web, a l'app, i a tot arreu per assabentar-se de tots els descomptes i tots els avantatges. Carnetjove.cat, a CaixaBank o a Imagine. Baixa't l'app, a més del Carnet Jove, per saber tot el que t'estàs perdent.

0: Bombuit. A Go Banning ampliem la nostra flota amb dues noves incorporacions que et poden ser molt útils.
1: Necessites una furgoneta frigorífica amb manteniment de temperatura i congelació? A Go Banning te la lloguem. O necessites un petit camió de transport amb plataforma elevadora i de còmoda conducció? A Go Banning també el tenim.
0: Ens pots trucar al 759-908 o entra a gobanning.com. Go Banning, al servei dels industrials i també dels particulars, amb la nostra flota de vehicles de lloguer. Viu la muntanya amb més adrenalina que mai. A Pic Negre trobaràs el millor lloguer de bicicletes amb descens, e-bikes, enduro, carretera i e-road, amb marques de referència mundial com Santa Cruz, Cervelo, Cannondale, Focus i MMR.
2: Descobreix les experiències Pic Negre, amb excursions guiades amb e-bike, vies ferrades, ideals per gaudir d'Andorra en parella, amb amics o en família.
0: Equipa't a les nostres botigues amb material de muntanya i marques top com Fox, Oakley, Salomon o Merrell.
2: Reserva ara a picnegre.com i fes que aquest estiu sigui inoblidable.
0: Grup Pic Negre Xuski. Aquí comença la teva aventura. Un cotxe pel cap de setmana? O prefereixes llogar-lo per uns quants dies o mesos? Ah, que el vols per l'empresa i necessites fer un renting? A Planxisteria Delfín et donem resposta.
3: Disposem de vehicles nous per llogar amb les millors condicions i opcions tant per empreses com per particulars. A Encamp, Planxisteria Delfín.
0: Amb més de 30 anys d'experiència en planxa, pintura i serveis de grua. Som a la sortida d'Encamp, a l'avinguda Torrent Pregó. També ens pots trucar al 83 40 40. 83 40 40. Lloga a Planxisteria Delfín.
4: Escoltes Flash. Flash FM Andorra 93.8.

És curiós el fenomen de La Graciosa, perquè segurament és la cançó de l'estiu, aquest 2026, i és de les cançons de l'estiu de les èpoques recents més complicades de cantar, no? És com que no té una lletra fàcil. No és un vamos a la playa, a mi me gusta bailar. Tu ara mateix em dius a mi, Armand, canta la lletra de La Graciosa, i encara que te l'hagi posat desenes de vegades aquest estiu aquí a Flash FM, em perdria el segon o el tercer vers, perquè no és una lletra fàcil, és una cançó molt elaborada, i per això també és curiós que sigui la cançó de l'estiu. Quevedo i Elvis Crespo aquí a l'aparato, a Flash FM. D'aquí no res, una mica de... Bueno. Flash. Dimitri Vegas i Like Mike amb el Machina Time.

Mike Towers, cantant així, que deia era mi reina, ara mi diosa. Molt bé, Mike Towers. Que està enamorat, el Mike Towers. Bueno, ho estava, perquè això ja té 6 anys, eh? Continua sonant fresc, continua sonant bé. Normal, perquè és un dels millors temes de la seva carrera, del porto-riqueny, la veritat, aquí. Normal que el posem aquí, al poder del ritme de Flash FM, quan passen 6 minuts de 3 quarts... No, de 2 quarts de 7 de la tarda. Abans de la Batgial, ens quedem també per aquí, per casa, amb els Flashy Ice Cream i aquesta cançó tan xula que han tret per aquest estiu, que es diu Imagina. Imagina.

Wine. Digo, i que vedo, rajant na saco d'aquest pavo. El tonto, li diuen. Ara, que per tonto seria qualsevol que canvies d'emissora ara mateix, perquè aquí a Flash us hem d'explicar que l'aventura més refrescant de l'estiu, si ja saps on es viu, al Caribe Aquàtic Park. I perquè descobreixis Coral Bay, per exemple, la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura única al món, amb múltiples tobogans i també la primera water coaster familiar d'Europa. És diversió assegurada per totes les edats, eh? Això al Caribe Aquàtic Park. Doncs ei, avui, un dia més, estem regalant una entrada doble per aquest fantàstic parc aquàtic. Només m'has d'enviar un WhatsApp al 628-06-05-13 dient-me qui sou, qui ets, vaja, amb qui vindries, d'on veniu, i al final del torn, abans d'arribar a les 9 del vespre, sabrem qui s'endú aquesta entrada doble pel Caribe Aquàtic Park, que és el pla perfecte aquest estiu, i més, sobretot, ara que ve tan de gust aquests dies, que és una mica de remullar-se.

Ja ho heu sentit, eh? Ho deia el Sebastián i altre fa un moment. Fora drames, siguin les 2 de la mañana o siguin pràcticament les 7 de la tarda, que és l'hora que és aquesta hora a Flash FM, a la sintonia del ritme, acompanyant-te, com sempre, 24-7. Si esteu connectats aquí és que no volem drames, eh? No volem escoltar el que escolten a totes hores, a les notícies, a la ràdio, a la tele, va, aquí, ritme. Vinga, va! I per acabar l'hora amb molt de ritme, una mica de Quevedo i abans Ryan Castro i Capo. Quin èxit que va ser això que es deia La Villa.

0: Ferrit maco, això, eh? És imparable. Ha anat pujant a la nostra llista des que va entrar fins que s'ha convertit en la nostra número 1. Ha arribat a dalt de tot. Bravo per Hugel i Ultra Naté. I aquesta cançó que es diu així, que es diu... Moving to the Sun, sí senyor. Doncs vinga, hem començat nova hora amb el nostre number 1. Són les 7 de la tarda i 2 minutets. En aquesta tarda de ritme que estem passant juntets, com a mínim 4 horetes amb mi, ja en portem dues. Porto més de l'Equador ja, de la feina feta. Molt bé, molt bé, molt bé.
1: En directe a Flash FM, Armand Maravall.
0: S'està passant ràpid en aquesta vigília del gran eclipsi, eh? Tothom parla del mateix, eh? Ui, mare meva. Nosaltres a lo nostre, una mica de ritme amb el sopa de...

Will i Randy, això es diu Bonita. Anem cap al dance. Ideal aquesta per impressionar, eh? Si us venen a veure col·legues, amics, familiars de fora aquests dies, els hi poseu Plaix FM i si et pregunten què sona, aquesta es diu Loco Loco, Gordo i Reiner Zonabel de la producció d'aquesta meravella.

0: 93.8.
1: Aquest estiu, el futbol és a la platja i el cinema a la fresca. Descarrega't l'app de Movistar Plus i gaudeix de totes les sèries, pel·lícules i esports des del teu mòbil o tauleta. A més, a Andorra Telecom et regalem una funda impermeable per al teu mòbil. Vine a recollir-la a la nostra botiga abans que s'esgotin. Informa-te'n a andorratelecom.ad.
2: Les millors braves d'Andorra?
3: No vagis al Barra Mars.
2: Un bon bacallà al Pil Pil.
3: No el demanis al Barra Mars.
2: Una bona copa de vi acompanyada d'un assortiment de tapes únic.
3: Oblida tant del Barra Mars.
2: Tu que ets un bon gourmet, que t'agrada el menjar de qualitat i que sempre busques espais únics i acollidors, doncs això, ni et presentis al Barra Mars.
4: Gastrobar Barra Mars, a l'Avinguda Doctor Mitjavila 8 d'Andorra la Vella. I amb terrassa al costat del riu per gaudir dels dies de bon temps.
2: Telèfon 850-840, 850-840. Tot i que tampoc cal que hi truquis.
5: Els matins són de costums. El costum d'un bon cafè, posar la ràdio, ajustar-te la corbata si encara la portes, preparar la bossa, contestar els primers whatsapps i... agafar el bon dia.
6: Bon dia. Informació, opinió, anàlisi, reportatges, entrevistes... El diari més llegit al país i el millor suport imprès i online per la teva publicitat i classificats.
5: Cada dia, un bon dia. I recorda, si has fet tard, descarrega-te'l gratuïtament a bondia.ad.
7: Flash. Flash FM Andorra. El poder del ritme. Flash FM.

nada, de locos, ¿eh? De absolutos locos, tú. Boníssim, boníssim. Aïssa, al costat de RVFV, producció de Creamly, això es diu Muchacha, ¿eh? Ah, avui en dia, tu, obres d'Instagram i ja tothom té una muchacha o un muchacho, ¿eh? I a més tots por ahí, ¿eh? Quina enveja aquests dies, obrir els stories i veure que està tothom por ahí i tal, no sé què, aquí. Aquí el més tonto fa rellotges, tu, clar que sí. Com us les gasteu? Molt bé, vinga, va. Flash. Una mica de Latin House sonant a Flash amb John Summit i Fate.

Que estava bé, per baixar una mica revolucions, sempre pots comptar amb el Relsby aquí col·laborant amb un tema de l'RVFV, el tio sortit d'Almeria i que és un gran artista urbà, la veritat, eh? Es deia Miluz, per si no la coneixies, sonant a Flash FM quan estem a punt d'arribar a quarts de vuit del vespre. D'aquí no res, una mica de Rusowski, abans, ojo, pelotazo. Uah, és que és la nova versió del Rayo.

segur que d'aquí a uns quants anys recordarem aquesta cançó, el Dai Dai, amb la mateixa estima que molts recorden el Waka Waka de la Shakira, que va ser l'himne del Mundial 2010, It's Time for Africa. Doncs el Dai Dai, l'himne del Mundial de Mèxic, Canadà i Estats Units. Molt bé. És Flash FM, d'aquí no res, Ozuna i Fate amb el Hey More. Abans anem cap a casa amb els Figaflauas.

Això tan solo que tan xulo que sona ara mateix a Flash FM es diu Talk to You, és dels holandesos Another. Un dels temes més nous que et posem aquí a la fórmula del ritme. Una mica del rotllo del festival que veiem aquest cap de setmana, el Brunch Festival, us n'havíem parlat i va estar super, super xulo, la veritat, el vaig gaudir moltíssim. Vam penjar vídeos, per cert, per si els vols seguir a les xarxes, @FlashFMOficial, que vaig anar cap allà amb l'Aldo, el tio de xarxes de Flash, que és un màquina també. I van quedar xulíssims, per tant, si els voleu veure, doncs, entreu a Instagram i ens seguiu. Per cert, una cosa molt d'estiu, a part del Brunch Festival i tota la resta de festivals que passen per aquí, doncs també hi ha un planazo per aquest estiu, el més refrescant de tots. Últim cop que us ho dic aquesta tarda, al Caribe Aquatic Park, perquè descobreixis, per exemple, Coral Bay, que és la nova àrea pirata familiar, amb una piscina multiaventura, amb molts tobogans, amb la primera water coaster familiar d'Europa, ho he de dir bé, això. I avui us donem l'oportunitat d'anar-hi per la cara, pel geto, ¿vale? Perquè sortegem una entrada doble pel Caribe Aquatic Park. Només m'has d'enviar un WhatsApp al nostre directe, al 628-06-05-13, 628-06-05-13, i cap al final del torn, abans de les 9 del vespre, diré qui s'endú aquesta entrada doble per aquest planazo que és el més refrescant de l'estiu, que és anar al Caribe Aquatic Park.

Us n'ha parlat d'un miracle que acaba de passar a l'estudi 1 de Flash FM 24 hores abans de l'eclipsi oficial. Jo m'estava quedant cego ara mateix amb el reflexe del sol que li donava el vidre de l'estudi i m'estava reflexant just aquí on tinc aquí la cadira i el micròfon i tot. He baixat la cortina i he eclipsat el sol jo 24 hores abans que l'eclipsi oficial, eh? Aquí podeu fer-vos el vostre eclipsi manual des de casa, eh? Fàcil, molt fàcil. A punt d'arribar a les 8 del vespre, ho farem amb una mica de Quevedo, després de Mike Towers, que està sonant ara amb el Un Anamàs, i també amb Mora i C. Tangana. Ja preparats? Amb aquesta que es diu Droga.

0: veritat és que, a part de ser una bona cançó, la lletra també és molt xula, molt romàntica, si te la pares a escoltar. Obra d'Helena Rose, Manuel Turizo, es diu La Setmana. És el mega crack d'aquesta setmana, precisament aquí a Flash FM, a l'emissora del ritme, la que mana, la que t'acompanya amb tot el ritme, claro. Efectivament, els pitos de que comença nova hora, l'última que passarem junts en aquest vespre de ritme aquí, en aquest dimarts 11 d'agost del 2026. Aquesta hora ja no queda treballant ni el Tato, però escolta, jo aquí segueixo al peu del canó per portar-te tot el que necessites.
1: En directe, a Flash FM, Armand Maravalle.
0: Aquest sóc jo, aquest sóc jo. Vinga, va. D'aquí 24 hores viurem alguna cosa. Bueno, ja en parlarem. Total, n'està parlant tothom. Anem a mantenir el ritme tranquil·let amb l'Omar Kurtz i aquest tema tan xulo que es diu Coco.

Que guapo estava això, eh? Mossego, és com es diu el títol d'aquest temazo dels Figaflaues, que encara que sigui només dimarts ens fa pensar en el cap de setmana, on, per cert, hi haurà festes flash, eh? Sobretot els de Ponent, al tanto que venim els divendres, eh? Aquest divendres 14 d'agost hi serem, per exemple, a la Festa Major de Jove de Linyola, amb el Sergi Domènech i l'Edgar Manchado, de matinada, i també aquella mateixa nit estarem a Urganyà, la Festa Major d'Urganyà, amb l'Héctor Ortega. Per tant, divendres cap a Ponent, que venim amb el Flash on Tour. Prepareu-vos. Niño.

0: decírtelo. Es que...
1: Andorra. Flash FM. 93.8.
2: Encara no coneixes la menjadora del 5D? Si busques cuina casolana amb plats pensats per tothom i dietes alimentàries, cuina vegana, productes sense gluten o per al·lèrgies, ven a descobrir-nos.
3: La menjadora del 5D. Som a la plaça de les Fontetes de la Massana. Fes la reserva al 727-377.
2: La menjadora del 5D. La tradició i la modernitat.
4: Sabies que Andorra és ara més inclusiva que mai? Andorra Parla.
5: Ara, els punts d'interès turístic i cultural més destacats del país disposen d'una placa Parlab on, escanejant el codi QR, pots accedir a la informació explicativa de l'indret d'una forma instantània, en àudio, subtítols, llengua de signes i amb 4 idiomes per escollir. Tot plegat les 24 hores del dia, els 365 dies de l'any i de forma totalment gratuïta.
4: Hi ha més de 150 punts d'interès al teu abast. Consulta'n la ubicació al web andorraparla.com.
5: Ara, el nostre país és a l'abast de tots els col·lectius. Ara, Andorra et parla amb Andorra Parla.
4: Projecte amb el suport d'Andorra Turisme i els 7 comuns.
1: 24 hores de ritme. Escoltes Flash FM a Andorra. Flash FM. Connecta't amb nosaltres. El 93.8 FM.

veient, no? Com es va... Esteu veient l'astre? Esteu veient el sol? Com queda tapat? Com es va minvant la llum? Ah, no, no, que són els núvols. Són els núvols, perdoneu, perdoneu. M'havia confós. És veritat que és demà, és demà. Serà que no ho han dit vegades a la ràdio i a la tele. Ja demà ja en parlem, si és on. És el de Elegidos Remix. Sona un cop més normal, perquè és un dels èxits d'aquest estiu aquí a Flash FM, a l'emissora del ritme. Bravo! D'aquí no res, arribem a quarts de nou del vespre. Ho farem amb Emilia Tini, Nicki Nicole, Temazo, el Blackout.

aquesta cançó és la definició exacta de com deixar algú pel terra, eh? Absolutament. O sigui, l'ha destruït. Destruït en segundos, XD. Memòries. Temazo d'amor al costat de Jay Cortez, sonant a Flash FM. On si no? És la del ritme, clar. Va, vinga, que el ritme no pari, família. Passen 5 minuts de quarts de 9, ja dintrant-nos aquest vespre de dimarts, demà dimecres, demà eclipsi. Bueno, molt bé. No com aquesta cançó del Domènec, que es diu molt malament.

Sona Rau Alejandro, amb això que es diu Santa, a Flash FM. L'emissora del ritme i segurament l'únic mitjà de comunicació que demà no seguirem en directe l'eclipsi de sol total que hi haurà al país. Més que res per una qüestió logística, i és que des de l'estudi número 1 de Flash FM aquí al Passeig de Gràcia de Barcelona no es veurà, perquè ara tenim l'estudi decantat cap a l'est, en comptes de cap a l'oest, i a més, si és cap a aquesta hora ja queda amagat darrere de Collserola, per tant és que jo, ja et dic jo, que no veuré res, per tant estaré posant música i poca cosa més, per si us interessava, vale? Hi ha molta gent preocupada, molta gent patint. Nosaltres a lo nostre, a lo del ritme, d'aquí no res, una mica de Quevedo abans Bad Bunny. Vaya pelotazo, va treure el seu últim àlbum.

0: Vinga, clar que sí, família. Ahí estamos, flaceros, flaceres. A liar-la una mica, sona la morotxa.
1: Que se muere de ganas.
0: Per anar tancant ja, perquè jo piro ja. Ja us aviso, ja us aviso. Per cert, quedava pendent de resoldre l'enigma de qui s'endú. Sisplau, fort aplaudiment. Vinga, vinga, vinga. Per aquesta entrada doble pel Caribe Aquàtic Park de PortAventura World. Aviam. Sisplau, endavant, que soni.
2: Hola, bona tarda, nois.
0: Hola. Bueno, estic
2: sol. Què tal? Com anem?
0: Hola.
2: El meu nom és Pedro, de Girona, i m'agradaria anar al Caribe Aquatic Park, al meu fill, que ens agrada molt pels dos.
0: A mi també.
2: Gràcies, adéu, que vagi bé.
0: Molt bé, maco, doncs t'endús l'entrada doble pel Caribe Aquatic Park d'avui. No patiu si no us ha tocat, perquè demà hi tornarem a sortejar coses. Per part meva, això és tot. Ens hem posat a les 5, són pràcticament les 9, queden dues cançonetes, uns 6-7 minuts per arribar-hi. Escolta, que haguem passat un bon vespre, amb bon ritme, i aquí la música no para, ja ho sabeu, eh?
3: Flash. En directe, a Flash FM, Armand Maravall.
0: Sí, senyor, sí, senyor. Va, que marxo amb bon ritme. Clar que sí, no podia ser menys, no podia ser menys. Amb el Quevedo i el seu Ni Borracho. A passeu!

apaga la llum que el meu DJ controla.

0: massa brossa.
1: Som la teva excusa per moure el cul.
2: Flash!
1: Flash FM.

que te va a llorar.